0: El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón. Ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez.
1: És simple, t'ajubeïm perquè creïm que un canvi és possible.
2: Mos voldrien tenir a tira tots en fila.
3: Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan s'ha realitat a